Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Bon dia, torna la dissidència, sí, al voltant del 104.9 de l'FM i tornem a un programa fresquet d'estiu perquè la calor no es deixa parar. Soc Àlex, estic darrere de l'ordinador. Bona vesprada.
1: Bona vesprada a tots.
0: Natalí, bona vesprada, com estàs?
1: Molt bé, així passant calor, però mira, n'hi ha que aguantar-se. Sí.
2: Hola, buena vesprada. Yo soy José Vicente y nada, aquí estamos preparados para hacer un nuevo programa. Disidente, como todos, disidentes.
3: Buena vesprada, compañeros. Bueno, anem a por el programa, endavant el programa.
0: Gracias, Remei.
3: En caloreta.
4: Hola, buena vesprada.
0: Luis.
5: Hola, buenas. Valentín.
0: Valentín está de tornada, que feia molt de temps que no venia. Benvingut.
5: Ya hacía mucho tiempo que no aparecía.
0: Ho notareu perquè ha portat una música molt bona i de seguida la posarem. Bé, avui és un programa per a posar música, per a entretindre i per a passar-nos bé. I qui vol començar? Tu, Valentín, que estàs a l'ús de la paraula?
5: Sí. Sí. ¿Ponemos una canción?
0: Sí, sí, endavant.
5: Vale, el primer cantante se llama Ray Bunny y el tema se titula Te Tema.
0: Un moment. Sí.

0: Moltes gràcies, Josebi, gràcies perquè tornem a fer programes, tornem a denunciar, avui és un poc més fluix en aquest tema de la denúncia, però també no volem passar per damunt de l'actualitat i d'un problema que ens ha colpit ahir i avui, persones morint en les fronteres, persones que moren perquè buscar un futur millor, i realment s'han colpit les imatges i sobretot les pèrdues humanes, tractant de superar i aplegar a l'Europa rica des del sud. Remei.
1: No, no era solament això, perquè els mitjans de comunicació avui estan tots petant la notícia, i és, no sé, crida l'atenció veure 40 i pico mil persones passant a una ciutat com Ceuta, que em sembla que té, no sé si té 80.000 habitants. I llavors és que estan, les notícies a la ràdio estaven dient que ja no queda ni aliments, les botigues han plegat, no tenen ni aliments per a poder alimentar a la gent.
0: És un tema molt interessant el que has obert, el tema dels mitjans de comunicació i la dretització dels mitjans de comunicació avui en dia, com estan plantejant les preguntes i les crisis, plantejant tot el tema des d'una visió des de la dreta, des de l'ultradreta, més bé el por, la por, la lluita per recursos, que es furten el nostre, tot això que abans s'estava identificant però que ara estem veient naturalitzat als mitjans de comunicació.
1: Sí, alguns se fan ressò d'un discurs d'ultradreta, no? I els ha vingut molt bé aquesta invasió que diuen ells d'immigrants per a carregar contra la política d'immigració del govern, no? Llavors és com un sinsentit. Jo em pregunto, i pregunto també als companys, què us sembla, no? Què us sembla que de sobte hagin pogut passar lliurement, sense cap mesura repressiva, 40.000 persones, no? Què us sembla? Com és possible que això hagi estat així? I bueno, jo també he sentit que la majoria s'estan tornant perquè no tenen ni menjar ni tenen res, no? En una ciutat com Ceuta que té pocs habitants, de sobte pues, pràcticament dobla la població, no? I era, doncs, a veure què us semblava a vosaltres això, perquè penseu que ha passat, què és el que venen buscant aquestes persones, no? Perquè alguns sí que els han entrevistat i els han dit que cobren 5 euros al mes, no? de sou, que no tenen mitjans per a poder subsistir, no tenen hospitals, no tenen sanitat, i per a ells el passar a Espanya és un motiu de supervivència, no? Perquè en el seu país, a Marroc, no poden sobreviure en els mitjans que tenen allà, no? Per una part és un país com Marroc que no té els mitjans i recursos bàsics coberts, la necessitat de la gent jove, ha passat molta gent jove, xiquets i tot, la necessitat d'aquesta gent de tindre un lloc on poder tindre més qualitat de vida, o l'esperança d'una qualitat de vida que no tenen al seu país, i l'altra, què està passant entre Marroc i Espanya, qui està afavorint que això passi, per què no s'ha impedit que passi tota aquesta gent, qui està movent tot això, no? Què us sembla a vosaltres?
0: Gràcies, Remei. Sí.
2: Pues respecto a este tema, yo lo que veo es que debe de estar pasando algo muy mal allí en su país, porque para que se venga tanta gente aquí es porque algo no marcha bien en su país. Lo que pasa es que aquí los políticos de extrema derecha siempre están diciendo que la culpa la tiene el PSOE o el partido que gobierna en España, siendo que si pensamos anteriormente, no solo ahora el Partido Socialista que ha querido legalizar inmigrantes, sino que antiguamente el PP también ha legalizado a los inmigrantes, pero eso parece que ellos no se acuerdan. Ahora se ponen a decir que si todo es cuestión para que sean votantes del PSOE, y no pueden votar. De hecho, lo pone... Yo lo he leído en internet, que los legalizan pero no tienen derecho al voto. Con que, y respecto a la gente que viene, yo he visto que no son delincuentes, son gente que muchos son madre con su niño pequeño, con un flotador ahí, que están a punto de ahogarse, que si vienen es por algo, porque no funciona bien su país, y luego aquí los acogemos muy bien, con todos nuestros brazos abiertos, pero siempre hay gente que tiene mal pensamiento, y sobre todo la extrema derecha siempre está jodiendo a la gente que quiere cambiar y hacer un país nuevo y moderno.
0: Neftalí, ¿vols afegir alguna cosa? ¿Vols? No. Valentín, ¿tú vols dir alguna cosa? Espera, ya está.
3: Yo he visto las noticias y es impactante todo lo que ha pasado, y entonces a mí yo creo que la gente busca una manera más adecuada para vivir, porque la situación que están allí pues no es tan apreciable y tan buena para vivir. ¿Sabe? Buscan un futuro mejor para sus hijos, para su gente, y la única manera que tienen es esa, cruzar. Y a mí me parece aceptable, ¿sabes? Porque yo qué sé, ¿quién ha sido inmigrante? Los propios españoles hemos sido inmigrantes, hemos ido a otros países también cuando aquí se pasaban penurias para poder ganarse dinero en algún momento, ¿sabes? O para buscarse la vida, ¿sabes? Y ahora que se pongan a criticarlos, pues no sé, me parece un poco que no... que cambian de opinión de vez en cuando les apetece, ¿sabes? Eso es lo que me parece a mí.
0: Muy bien, muchas gracias. Lluís, vos... Pero, ¿no? Jo, si no fora per 54 morts que portem, jo vaig a dir una bestiesa probablement, però si no fora per 54 morts, a mi em sembla una festa del poble marroquí i un festival. Però clar, tenim la part dramàtica, tenim la part dolenta, que són les persones que no ho contaran, que això li lleva tota l'alegria perquè veia les cares de com d'haver aplegat a un lloc diferent, i a mi, per a mi, aquesta cara d'alegria dels xiquets, de les persones que cruzaven, que alcançaven una fita important per a ells, però clar, ha sigut un preu, han pagat un preu molt gran, preu de vides humanes que sempre paguen els mateixos. I res, no, només que me preocupa moltíssim l'abordatge que fan els mitjans de comunicació i com la societat espanyola s'està a poc a poc, en una gota malaia, convertint a les idees més reaccionàries que podem tenir, perquè tots podem pensar el que vulguem, però clar, la suma de totes aquestes idees formen una tendència social, i ara per ara el que veiem és com se sembra por i se recull tempestats. Bé, tenim preparada una cançó. Vols afegir alguna cosa? Sí, tenim preparada una cançó de Lluís Vicent, que està així, però avui no vol intervindre, que es diu... Espera, no sé, és esta? Ah, espera. A veure... Ahora. Reggae del inmigrante.

0: de males notícies, de problemes a la societat, incendis, però també volia jo parlar d'un tema així de sobte, de les persones que estan institucionalitzades, les vacances que tindran, i també de les persones que no poden abastir unes vacances dignes perquè no tenen prou recursos financers, i és un recurrent tots els anys els problemes d'aclimatament. Hem parlat de la primavera valenciana i l'estiu valencià, de l'aclimatament, de la climatització de les aules, però també de la climatització, hem de parlar de la climatització dels centres d'internament, de les condicions de vida de moltes persones que estan ahí recloses, i dels problemes que tenen per a gaudir d'uns pocs dies de vacances i d'un poc de descans, de que bé, no treballen, o pot ser que no treballen, però el calor el patim igual que tots els demés. I res, només donar aquesta pincellada un poc per a que tots estem tinguem present el problema de les persones institucionalitzades, i que n'hi ha moltes al País Valencià i arreu d'Espanya, però al País Valencià, i que tenen molts problemes per a gaudir d'un descans merescut, perquè només per aquesta invasió de calor, que sí que això sí que és una invasió, i de canvi climàtic, que està fent de centres d'internament un autèntic parlar al micro, Remei, i només això, dir aquesta pincellada. Si voleu afegir alguna cosa, estan els micros oberts,
1: Sí, en relació a això, jo recordo que l'any passat que el meu fill estava en UCEM, és una residència, ell s'escapava, com ja sabeu, ell s'escapava i se n'anava a la platja, caminava amb els potxers 11 o 12 quilòmetres fins a arribar a la platja. I deia, per què hem d'estar així tancats? Que agafen un autocar o un autobús i ens porten a la platja, se banyem, estem allí lliures, no? Doncs no, es donaven potser una hora o dos, amb un permís especial a alguns per anar a la piscina una hora, la resta allí tancats, fumant. El tema de la institucionalització de la salut mental és un tema molt greu. Excloure la gent dins d'un edifici, això no és recuperar-los, això no és ajudar-los, això no és fer que aquestes persones milloren, perquè és com estar en una presó, val? I per això jo, més ara en la calor, però en l'hivern igual, o sigui, quan t'anaven a eixir passaven llista, tu no sales, tu sí, tu estàs, tu no puedes salir, el médico ha prohibido que tu salgas. Si jo estava fora esperant, com si pensant, no el van a deixar eixir, i a vegades no el deixaven eixir, s'agafava de les reixes, mamà, mamà, o sigui, era una sensació tal qual, com si estiguera, perquè ell deia, en la presó per lo menos tens permisos, així, si te castiga el psiquiatra o te castiga no sé qui, no pots. Hi ha molta gent que està castigada ahí en institucions, dic castigada perquè és un càstig, jo ho veig com un càstig. I jo a vegades he pensat, grups com el nostre, podríem organitzar equips de persones que poguérem fer visites a la gent que està sola. Es donen 3 euros al dia. Jo sé que Gonzalo va amb una persona d'una residència, va els dissabtes o els diumenges. Se'n va, l'invita a dinar o l'invita a berenar, i li fa companyia. Potser les associacions que tenim se podrien dedicar un poquet a això, no? Acompanyar a la gent que està tancada, no? Perquè és una realitat, estan sols, no s'atreveixen, tenen por. I fer aquesta tasca ja no és una qüestió política, és una qüestió humanitària. Humanitària.
0: Está abierto el micro.
2: Yo creo que están rescindiendo todos los derechos humanos que hay frente a una persona por el hecho de ser un de tener un sufrimiento mental, te encierran como antaño, como en el siglo XIV, que no estamos en la Edad Media, que ya se sabe que esto es una enfermedad más que hay que tratar o que hay que combatir de otra manera, no encerrando a la gente, sino dándole los medios para que ellos puedan independizarse, trabajar, instruirse, hacer talleres, hacer otras cosas, sobre todo salir. No entiendo por qué tienen que castigarlos. Ni siquiera los padres tienen derecho a castigar a sus hijos. Tienen derecho a hablar con ellos, entrar en razón, decirles, mira, pues no vas a estar tanto tiempo fuera, pero sí que te dejo salir media hora. No entiendo por qué tienen, qué derecho tienen a encerrarlo como si fuera un delincuente.
3: Yo a veces pienso que los mismos trabajadores que están ahí, creo que actúan más también por miedo. Yo creo que les tienen miedo a las personas con diagnosticadas. A veces lo he pensado, ¿eh? Creo que esas medidas represivas son por miedo. Y era lo que te digo. Y... porque es inhumano tratarlos así. Es inhumano. Entonces, yo qué sé. Continuaremos el setembre parlant.
0: Apropa't al micro, perquè, per favor.
3: Perquè, com tu dius, Àlex, ara en les vacances que tothom necessita un respir, veus que hi ha persones que no el tenen, que estan tot l'any i per ells no canvia res. No tenen
0: les
3: vacances.
0: Les condicions climàtiques que són insuportables.
3: Exacte.
0: I fer-nos també ressò de la població que està a les presons, patint onades i onades de calor, sense aire condicionat, sense, moltes vegades sense ni tan sols un ventilador, en una finestreta de 30x30 i dues persones
3: en una
0: cambra de molt menuda de 12 metres quadrats, i això també és,
3: jo dic, tantes masies que n'hi ha,
0: això també és salut mental,
3: és que n'hi ha,
0: la gent que entra bé ahí no surt bé,
3: hi ha pobles abandonats, hi ha masies senceres abandonades enmig del camp.
0: Sí.
3: Se podria, en lloc de ficar-les ahí en una institució que, en finestres que no se poden obrir, en horaris superestrictes, enmig del camp, enmig del camp, a l'aire lliure, això és sanador, això és sa. Per què tenen que tindre-los ahí tancats, no? És que pense que no, les mesures repressives no ajuden a ningú, i menys a una persona que té un patiment psíquic, perquè tancar-los en un lloc augmenta encara més el patiment.
0: Sí. Continuem a la música, Josebi, continuem un poc per també refrescar, perquè és que tampoc podem estar... Perdoneu-me.
4: Muy bien, si quieres, ahora tengo aquí otra canción que me he preparado, pues quería que escucháramos a Lynyrd Skynyrd con la canción La balada de Curtis Love. Esta canción es una balada que habla sobre la amistad y la sinceridad y nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos a las personas. Escuchémosla.

0: Uau, quin tema més bo, no? Acústic. I bé, se n'anem de vacances, però ja n'hi ha coses preparades per a la tornada, per a una tardor... Bueno, en este cas, final de l'estiu, començament de la tardor, en concret, s'està ja promocionant amb, una cita tancada, que és la llum de la salut mental. L'associació ACOBA Salut Mental té l'honor de convidar-vos a la inauguració de l'exposició de ceràmica Llums Compartides. Crec que tenim una organitzadora, sí, un moment.
1: Sí, esta exposició serà, la inauguració serà el 9 de setembre a les 19 hores en les Reales Atarazanas de València. Estáis todos invitados.
0: Qui no ho sàpiga, la llum de la salut mental és una temàtica que ja és el tercer any, o el quart.
1: Ja va ser el quart,
0: perquè el primer any va ser al Palau d'Allora, però sí. És el tercer any a les Drassanes del Port. El primer any va ser al Palau d'Allora i el segon ja, tercer i ara quart, a les Drassanes del Port. A les Drassanes, a Atarazanas. No,
1: sí, el tercer any en les Atarazanas.
0: Exacte,
1: sí,
0: i és una temàtica en la que persones amb problemes de salut mental treballen la ceràmica
1: i hacemos formes de lámparas de ceràmica muy originales, que és una forma de fabricar arte i són para todos, para estar dedicado a todas las personas para que la puedan ver a través de los sentidos, el oído, la vista.
0: Són peces molt treballades, tenen un alt nivell artístic i estan a la venda.
1: Sí, és
0: guanys de la venda de les peces va a l'associació, al creador. I no sé,
1: no va al creador, va per sostindre el taller de ceràmica.
0: El taller de ceràmica, i la veritat és que tenen un alt nivell artístic i són peces molt, molt, molt originals. És una sèrie de peces que ha promogut un poc una persona que és una ceramista, que és
1: Rosa Ibáñez,
0: però també
1: i Maria Dolors Trujillo,
0: no m'eixia el nom, jo la conec per Trujillo, que les hem entrevistat ja fa 3 anys així o 4 quan es començaren amb aquesta sèrie.
1: Sí.
0: I bé, l'exposició estarà,
1: també dir que aquesta exposició estarà des del 9 de setembre hasta el 27 del 2026, d'este any.
0: Ja és el tercer any que col·labora l'Ajuntament de València i en guany l'espai expositiu estarà compartit a la Fundació Teresa Navarro de València i la seva exposició commemorativa de la vida i llegat. És una exposició col·laborativa, llavors, perquè sempre n'hi ha... L'any passat, qui estava amb vosaltres? Era... no me recordo, però n'hi havia una altra associació amb vosaltres.
1: Era un recull, una col·lectiva que
0: de centres de Dia
1: juntes,
0: de València, els treballs que fan en els tallers artístics estaven exposats amb vosaltres.
1: Sí.
0: En guanyes a la Fundació Teresa Navarro de València. Vull dir que és una proposta molt interessant que va de la mà d'altres associacions, que és per teixir vincles, mai millor dit,
1: sí.
0: I que un poc obri el mes de la salut mental, que serà l'octubre, que ja direm més coses. I res, vols afegir alguna cosa? I convidar a tots que les Drassanes, sí, del Port, al final de l'Avinguda del Port, a Masquerra,
1: sí,
0: a la plaça, en una església, i ahí està l'entrada. Estarem,
1: sí, ho has dit molt bé.
0: Estarem ahí, moltes gràcies.
1: De res.
0: Posem una cançó, Josebi, tens una altra tu, Valentín? Un moment, ja està.
2: Sí, tengo una canción, sí. El cantante se llama June Freedom Y el título de la canción se llama Limbo.

0: Wow, moltes gràcies, Josevi, per la proposta.
1: És Alejandro.
0: Moltes gràcies, perquè han sigut cançons, no sé, ja no s'escolten algunes, altres, però són himnes, no? De molts anys enrere. I també Valentín, que sempre la proposta nova, la màgia cervescent de l'Àfrica, més candent, sempre, oi, unes... que si no és per tu ni en llocs s'escolta, això és el que té el YouTube i l'internet, que la censura és impossible, no? Amb tot el dolent que ha vingut, però gràcies a l'internet trobem propostes, si algú ens les presenta, com és el teu cas, si ens les porta, boníssimes, o sigui, unes coses increïbles. Gràcies.
2: Gràcies a ti per tot això.
0: Bé, no sé quan tornarem, estarem ahí, però setembre, imagina, per a la exposició de la llum, a l'exposició de les Drassanes, llums compartides, veus? Llums compartides. La llum de Acova, de la llum de la salut mental i la llum de la Fundació Teresa Navarro de València. I res, per acomiadar-nos, si voleu dir alguna cosa per aquest estiu, Neftalí?
3: No sé, que... os esperamos en la exposición de las atarazanas y esperamos que os guste muchísimo.
1: Nada, pues yo quería decir que nada, que disfrutéis del verano, reivindicamos todo lo que sea por la salud mental y mucho rock and roll, claro que sí.
0: Y a nuevos recitals, Valentín.
2: Pues yo, pues los que puedan disfrutar, que disfruten y que pasen un buen verano. Yo le deseo a lo mejor a la gente, que incluso a la gente que está un poco mal o lo que sea, pero que tengan un momento agradable, simplemente.
0: Sí, un momento diferente. Que no les pase el estiu per damunt.
2: Sí, que no se arrossegue todo eso, todo lo que están bien està vivint ara, saps?
0: Que surten de la televisió un poquet, que a fora també n'hi ha vida.
2: Sí, i a fora hi ha aire.
0: Exacte, per respirar. Exacte.
3: Bueno, buen verano a todos.
0: I sí.
3: Y esperamos que lo disfrutéis.
0: S'acomiadem amb l'himne que tenim oficiós un poc. Fa des de les trencades de Lluís Vicent, que és el nostre himne, que pareix que l'ha compost a nosaltres, però no, és una casualitat. Gràcies i vos deixem amb Fa de les trencades de Lluís Vicent Banyuls.

trencada, una fada amputada, amb vivències que se'n fan, ales en sec que no volen, i la revolta permanent, atrevir-te a ser qui ets, seràs un cant de poble.

bastiments i lligats per poder ser. Amor, amor, tant has patit i el dolor ens dona el rock i la passió.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que crea

Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalia. A contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi del Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.
1: Los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algú traurà diners.

acaba de clamar la puerta de tota la covarda. Necessitem l'Ebro, que no m'ho han de prendre i m'ho han de tirar a matar.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament.

justament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament, doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

No a l'ampliació del Magba. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al Magba perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el Magba. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del Magba. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del Magba.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.